0: Només volia donar-te un petó i dir-te que desitjo de tot cor que avui mantinguis la moral moral. Una abraçada molt fort. Fins després.
1: Momentos con Luis Rodríguez. La

i per aconseguir-ho el que cal és que els dos posem una mica de la nostra part. El que no hem d'esperar és que la confiança broti un dia així com així, sinó que dia a dia ho hem d'anar treballant. I estic segura

0: però és que no sóc com dir-te que...
1: Que amb tu sóc la dona més feliç del món.
0: El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
2: Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
3: Te quiero un montón.
4: Que pronto llegue el momento.
2: Momentos, un programa de confidències.
3: Me siento muy mal, me llamo a este programa para expresar mi amor hacia ti.
2: Momentos. T'escoltem a COPE Catalunya.
5: Gràcies.
2: A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.

0: ¿A poco? ¿A ti te gusta la noche? Pues nos vamos de noche a la playa. ¿Quieres ver cómo está el sol? Pues nos vamos a la playa, que la tenemos aquí, la podemos disfrutar.
1: Si necessites parlar, aquest és el teu lloc. Aquest és el teu lloc. Aquest és el teu lloc. Comparteix els teus moments amb Luis Rodríguez.
2: Verónica, ¿quieres decirle algo a tus padres antes de despedirte?
0: Les quiero. Os quiero mucho.
1: A momentos, l'audiència és l'autèntica protagonista. Viu els teus moments amb Luis Rodríguez.

0: després que no sóc com dir-te que
1: amb tu sóc la dona més feliç del món.
0: El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
2: Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
3: Te quiero un montón.
4: Que pronto llegue el momento.
2: Momentos, un programa de confidències.
3: Me estimo molt, me llamo a este programa para expresar mi amor hacia ti.
2: Momentos, t'escoltem a COPE Catalunya.
5: Gracias.
2: A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.